0: La cançò dels ardidès que n'an escuta nos dis que, com eretatge, voli pas gran cas o no, just escuta biure e canta lo buf del vent.
1: Son caminant que son sortit de balo soleil de miei dio menos ele grans e petits et a la foto menos ele grans e petits clic-clac et a la foto.